0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3. 25 anys ben Empordà.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Ale!
1: Que vagi molt
2: bé! Visca
1: l'Empordà!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu!
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 25

0: Bon dia, són les 8.
1: Bon dia, comencem un cap de setmana encara marcat per la nebulositat abundant i amb possibles precipitacions de cara a dissabte al vespre i nit.
0: Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 8 de maig del 2026. A Sant Feliu en ve sortir el sol fa justament 1 hora i 26 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 15 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. A més, destacarem que Girona ha reclamat més recursos per l'educació de 0 a 3 anys durant la jornada d'aquest dijous de vagues. I a més, també parlarem de que Calonge rehabilitarà el monestir del Collet. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala, sobre l'estat de la depuradora a Palamós i els altres centres aquí al Baix Empordà. I aquest divendres també parlarem de nutrició i salut amb la nostra nutricionista de confiança, Anna Pujol. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Primer de tot hem de saludar en Joan Coll. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Maria.
0: I és que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme.
2: El consistori argumenta que la primera convocatòria va quedar deserta per la dificultat de trobar personal que parlés en català i en la segona convocatòria es va donar prioritat a assegurar la presència del servei.
0: I canviem de tema perquè neix la cursa solidària Ultravimar per construir la residència de Jordi Sistac.
2: Està organitzada per la Fundació Vimar, els Tritons de la Vall d'Aro i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La voluntat de la cursa és finançar la construcció de la nova residència Jordi Sistac a la zona dels Estanys.
0: I l'Hospital de Palamós es posa com a objectiu que la població surti de la consulta sense dubtes.
2: En una entrevista al Supermatí, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ha presentat la nova campanya impulsada per l'hospital sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre 3 preguntes.
0: I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que Palamós Gent Gran amplia la seva farmàcia.
3: Palamós Gent Gran ha ampliat i renovat el servei de farmàcia amb un nou punt de dispensació de medicació hospitalària. L'actuació vol facilitar l'atenció als usuaris i evitar desplaçaments innecessaris.

0: I Girona ha reclamat més recursos per a l'educació de 0 a 3 anys, Berta.
1: Prop de 800 persones s'han manifestat a Girona per reclamar més recursos i millores laborals per a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. A la protesta hi han participat educadores de diverses escoles bressol del Baix Empordà.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia.
0: I és que més d'un miler d'alumnes de Palafrugell participen en la 7a edició del Palarobòtica.
2: Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. L'alumnat participa en activitats relacionades amb la programació, el disseny 3D i les disciplines STEAM. Les propostes es fan a la Bòbila, al Teatre Municipal i al Museu del Suro i impliquen centres educatius de totes les etapes.
0: I anem fins a Palamós perquè la Capella del Carme inaugura penjant d'un fil, Berta.
1: La Capella del Carme de Palamós inaugura aquest dissabte penjant d'un fil, l'obra guanyadora de la Bienal d'Art Ezequiel Torruella. La instal·lació utilitza xarxes de pesca reciclades i es podrà visitar fins al 28 de juny.
0: I saludem ara la Carla Saló. Bon dia, Carla.
3: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que la Bisbal impulsa noves auditories per al comerç local.
3: La Bisbal d'Empordà posa en marxa una nova edició de les auditories comercials 360. El programa oferirà assessorament gratuït a 8 establiments per millorar la competitivitat i adaptar-se als nous hàbits de consum.
0: I parlem d'habitatge perquè els contractes de lloguer continuen baixant a Girona i a les comarques gironines, Carla.
3: Els contractes de lloguer continuen disminuint a les comarques gironines durant l'any 2025, segons la Cambra de la Propietat Urbana. Tot i la caiguda de l'oferta, els preus es mantenen elevats, especialment a Girona Ciutat.
0: I Calonge i Sant Antoni rehabilitarà el monestir del Collet.
3: Calonge i Sant Antoni ha adjudicat el projecte per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet. L'espai es convertirà en un nou equipament cultural i docent vinculat al jaciment arqueològic del municipi.
0: I el Banc de Sang fa una crida a donar sang demà dissabte a Palafrugell per recuperar les reserves de primavera, Ferran.
2: El Banc de Sang i Teixits anima tant els donants habituals com els nous, especialment joves, a participar-hi. Recorden que una sola donació pot beneficiar fins a 3 persones i que és clau per garantir l'activitat hospitalària. Serà demà a l'Espai Fundació La Caixa de Palafrugell.

0: I com sempre hem d'anar a fer un repàs a les notícies que passen més enllà de la nostra comarca, més enllà del Baix Empordà, passen coses. I és que el govern espanyol ha garantit el màxim aïllament en el procés de repatriació del creuer a Mantavirus. El vaixell ha d'arribar aquest diumenge a les Illes Canàries i des d'allà s'activarà tot el protocol per portar els passatgers als seus països d'origen. La Moncloa es compromet a aïllar tothom per evitar més contagis. I també hem de parlar de la guerra de l'Orient Mitjà entre els Estats Units, Israel i l'Iran. I és que aquesta passada nit de dijous a divendres hi ha hagut dues onades de bombardejos contra vaixells i altres objectius iranians que estaven a l'estret d'Hormuz. Les autoritats de Teheran ja han denunciat que darrere de tot plegat hi ha les forces armades nord-americanes. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha confirmat que tots aquests atacs eren cosa seva. I un dels sindicats que convoca les vagues que hi haurà el mes que ve al sector, la CGT, denuncia que dues agents de la policia catalana es van infiltrar aquest dimecres en una reunió de professors per preparar les accions de protesta. La policia catalana no ho confirma, però tampoc ho desmenteix. I en setembre augmenta la plana esportiva perquè el migcampista del Real Madrid, Fede Valverde, té un traumatisme cranioencefàlic arran de l'incident que ha tingut aquest dijous al matí amb el seu company de equip, el francès Aurélien Tchouaméni. Valverde es troba a casa en bon estat i haurà d'estar en repòs entre 10 i 14 dies, tal com marquen els protocols mèdics per aquest diagnòstic. Això és el que deia una nota de premsa que ha publicat el Club Blanc aquest mateix dijous. Tot això abans d'aquest clàssic que aquest cap de setmana enfronta el Barça davant del Real Madrid. I en aquest cas, si l'equip blaugrana aconsegueix guanyar o empatar amb l'equip blanc, es proclamarien campions de Lliga. Veurem què passarà. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens espera per aquests dies. I per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, què tal?
0: Doncs molt bé, esperem que el cap de setmana ens acompanyi aquest temps suau de completa primavera, no?
1: El temps per aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta certa inestabilitat. Encara amb núvols abundants, ara mateix tenim aquest cel mig ennuvolat que s'anirà obrint, però a la tarda tornaran a arribar aquests núvols alts que deixaran el cel així una mica enteranyinat. En general, avui divendres no esperem precipitació al Baix Empordà, sí que l'esperem de cara a la tarda de dissabte, sobretot el vespre i nit de dissabte. El demà dissabte serà una jornada força també dominada per la nuvolositat, nuvolositat que anirà més al llarg de la jornada, i esperem que de cara al vespre i nit puguin arribar tempestes o algun ruixat més intens fregant la costa. Per tant, situació una mica més complicada de cara a dissabte a la nit i entrada de la matinada de diumenge. Diumenge esperarem un dia força més tranquil, amb nuvolositat que anirà menys i amb vent de garbí força destacable. Tot plegat amb unes temperatures que dissabte quedaran curtes, però diumenge tornaran a pujar una miqueta més.
0: Doncs veurem com ens acaba d'acompanyar aquesta inestabilitat en el temps. Estarem pendents també d'aquests ruixats de dissabte a la tarda. Moltíssimes gràcies, Isaac, per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres fem una petita pausa amb Harry Styles i American Girls.

0: Supermatí.
1: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Van a ser 104 partidos en 39 días.
3: Pues no sé cómo lo vamos a hacer.
4: Gritar los goles por la noche estará permitido.
5: Pero solo a partir de octavos.
6: ¿Y si es Uruguay?
7: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
8: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
9: Este acuerdo es importante para todos.
10: Porque este equipo es de todos.
11: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
13: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
14: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
15: Més econòmic del que et penses.
14: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
15: del nostre web,
14: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
15: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
14: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
16: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona va fer balanç de les reparacions dutes a terme a les instal·lacions de fins a 11 municipis a comarques gironines just després dels desperfectes causats pel temporal Harry del passat mes de gener. En total s'hi han destinat 3.964.195 euros, dels quals més de 3 milions han estat exclusivament destinats a la depuradora de Palamós. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava a Girona, Lluís Sala, bon dia.
17: Bon dia.
16: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, què va passar? Per què aquests aiguats van tenir tantes afectacions en tantes instal·lacions?
17: Bé, doncs perquè van ser uns aiguats excepcionals, sobretot a la zona doncs, de Palafrugell, Begú, i ara entraré més en detall amb això, però veníem també d'uns aiguats que ja hi havia hagut, o d'unes llevantades el dia de Sant Esteve i dies posteriors. Per tant, com es diu popularment, plovia sobremullat, no? És a dir, uns terrenys doncs, més secs haurien absorbit més aigua, però els terrenys ja estaven empapats i, per tant, tota aquella aigua que va caure es va escolar i, diguem, va causar danys, no? Aleshores, és cert que els danys han sigut extensos geogràficament, però tot arreu, excepte la depuradora de Palamós, doncs han sigut relativament petits i bueno, doncs amb aquest mig milió d'euros i així doncs resolíem les 10 afectacions restants que hi havia. No? El que passa que la pluja caiguda el dia 20 de gener en la zona aquesta de Palafrugell-Begur que els mapes doncs, del Meteocat donaven una pluja només aquell dia de 187 litres per metre quadrat, el que va fer és generar una escorrentia que cap al nord ens va inundar l'etap de torrent i afortunadament vam poder desaiguar i no hi va haver interrupcions en el servei, però cap al sud doncs, van portar tota aquesta gran quantitat d'aigua cap a l'Edar de Palamós, que sí que va quedar totalment inundada i fora de servei. No? Com a dada rellevant, per exemple, aquesta etapa de torrent doncs, està en una zona que en els mapes de la Generalitat estava fora de zona d'inundació amb un període de retorn de 500 anys. Per tant, aquesta pluja que va caure i que es va escolar pel vessant nord i pel vessant sud, per dir-ho així, doncs va ser realment excepcional. Aquesta intensitat de pluja dels 187 litres per metre quadrat, aquesta zona de Palafrugell-Begú, és la que va, diguem, causar els danys més importants, que són aquests de l'Edar de Palamós.
16: Esclar, entenc que tota aquesta aigua no se l'esperaven en aquesta depuradora de Palamós i entenc que és un cas allò únic el que va passar aquí a Palamós, no?
17: Bé, és un cas excepcional en el sentit que, com dic, doncs mai havíem tingut aquest grau d'inundació. Sí que, diguem, aquesta Edar doncs, està en una zona al costat de la Riera Ubí, doncs, que és una zona que pot tenir, ha tingut històricament problemes d'inundació, per això diguem, hi ha estudis per veure on s'ha de traslladar, però per altra banda és una parcel·la que quan es va construir a primers dels anys 80 es va excavar, per dir-ho així, perquè es veiés menys, tingués menys impacte visual. Clar, que estigui per sota del nivell del terreny, a més, doncs, fa que sigui propícia a tenir doncs, aquestes inundacions històricament des dels anys 85 quan es va posar en servei n'hi ha hagut 4 però de molta menor intensitat que aquesta diguem és la que ha marcat un rècord, no? I va arribar a haver fins quasi 2 metres d'aigua dintre l'edifici de control, va inundar totes les sales de transformadors, quadres elèctrics, etc. Per tant, tot això és el que va quedar fora de servei i si no hi ha electricitat les coses no funcionen. Per tant, diguem, toca refer-ho de nou.
16: I com ha estat el procés de reparació? Ja s'ha acabat o encara hi ha allò un temps per acabar de reparar tot això de Palamós? És a dir, entenc que els altres espais ja s'hi ha actuat, però no sé si a Palamós encara hi ha feina per fer.
17: Encara hi ha feina per fer, però diguem, com que portem ja mesos treballant, ara, en molt poc temps, tindrem molt bones notícies en el sentit de que anirem culminant aquesta feina. Quina és la feina doncs, que s'ha fet durant tot aquest temps? D'entrada, netejar tots els fangs i llims i llots que va deixar el riu, perquè d'entrada doncs, allò va quedar cobert doncs, d'aquests sediments, no? Després, doncs, desmuntar tots els equips, veure quins eren aprofitables, quins no, s'han dut a reparar, aquells que no, doncs, s'han hagut de fer comandes de nous equips. Això implica també tota la renovació de quadres elèctrics, quadres de maniobres, transformadors, tota aquesta part elèctrica que dic. Tots aquests equips tenen terminis de lliurament. Vull dir, no hi ha un supermercat on vagis a buscar això. Diguem, tot són coses que s'han de fer a mida d'aquesta instal·lació, per tant es poden comprar els components, però s'han de muntar, per tant aquí hi ha tota aquesta feina, cablejat de nou, etc. No? Aleshores, hi ha hagut una feina poc visible, que és aquesta de refer la instal·lació elèctrica, però que la setmana que ve esperem ja tenir tensió de la companyia i diguem poder començar a arrencar de nou el tractament. La setmana vinent, a finals, més o menys, preveiem poder posar en marxa el tractament primari. Amb aquest tractament, com a mínim, reduirem un 40% de la càrrega contaminant, mesurada en forma de matèria orgànica en suspensió, de matèria en suspensió, perdó, i amb un mes més preveiem tenir la depuradora al complet de nou en funcionament. Per tant, és el moment, ja dic, d'anar recollint els fruits d'aquesta feina d'aquests mesos. No? I aquí voldria fer un incís també, que òbviament les empreses que estan treballant aquesta reconstrucció no estaven de braços creuats esperant que el consorci tingués una emergència, vull dir que tothom tenia feina, els seus compromisos, els seus clients, les seves comandes, i que hem trobat molt bona resposta en el sentit de doncs, que han fet un forat a les seves agendes i s'han disposat a col·laborar amb nosaltres per tal de que aquesta reparació pogués fer-se el més ràpidament possible.
16: També, durant tot aquest procés de pluges, de temporals que vam viure el mes de gener, es va desconnectar un emissari submarí en aquesta estació de Palamós, a 600 metres de la costa. Què va passar? Què suposa que es desconnectés això? I no sé si això va acabar derivant en una afectació a la qualitat de l'aigua del mar o no. Esclar, què és un emissari submarí i què va suposar la seva desconnexió?
17: A veure, la desconnexió la vam detectar amb una inspecció que fan submarinistes el 21 de març. 21 de març crec que era diumenge. No es va poder baixar-hi abans per mal temps, no? I el que deia del compromís de les empreses, doncs tot i ser diumenge, es va fer aquesta inspecció. És el dia que veiem que està desconnectat. Quin dia va passar? No ho sabem, perquè nosaltres no som sota l'aigua o no som sota terra quan es trenca una canonada i no sabem exactament en quin moment va passar. Recordem també que hi va haver temporal fort de pluges i de vents i de mala mar els dies 5 i 6 de març. Sí. Per tant, no sabem si ve del Harry o ve d'un episodi posterior. No? Qualsevol cas, doncs sí, efectivament. Això fa que l'aigua residual desbastada, amb el pretractament que fem a l'EDAR, que tot aquest temps hem estat funcionant amb un pretractament, sortir per aquest punt, no? Aleshores, és el punt on hi va haver també un trencament durant el Glòria, que es va reparar, es va posar una peça, diguem, per ajuntar els dos tubs, i aquesta peça, doncs, és la que es va reparar, es va posar una peça, diguem,

0: per donar una idea de la dimensió de tot plegat, ha d'ajuntar dos canonades de diàmetre 800 mil·límetres i s'ha de baixar 23 metres de fondària i s'ha d'encarar amb les dues canonades i s'ha de, d'alguna manera, consolidar. Per tant, estem parlant d'operacions de reparació que en cap cas són immediates i fàcils, sinó que tenen molta complexitat.
1: Clar, una de les entitats ecologistes de la zona, concretament els Amics de les Illes Formigues, posaven en dubte les analítiques que s'havien fet davant aquest emissari i que, bueno, diuen que aquestes analítiques que no expliquen tots els efectes derivats de l'avaria de la depuradora. Esclar, no sé si compartiu la mateixa visió, si aquestes analítiques ens poden donar més informació sobre aquesta qualitat de l'aigua i, esclar, entenc que reparar l'emissari suposaria allò millorar aquesta qualitat de l'aigua. Esclar, no sé com es veu tot això des del Consorci.
0: A veure, reparar l'emissari no millora la qualitat de l'aigua, fa que surti més lluny. El que millora la qualitat de l'aigua és posar en marxa l'EDAR de nou, cosa que farem la setmana vinent amb aquest tractament primari, no? Amb el tema analítiques, el que hem fet nosaltres, a veure, hi havia uns controls de la qualitat de l'aigua físico-química i biològica que es fan per contracte dos cops l'any i vam fer una revisió 18 de febrer, em sembla que era, i no vam observar grans anomalies, d'acord? En aquell moment, va? Què hem mirat nosaltres i l'Agència Catalana de l'Aigua? Si aquesta sortida d'aigua a 650 metres o 630, perdó, té afectació en la qualitat microbiològica de les aigües de bany en línia de costa. I no la té. És a dir, en el sentit que l'aigua és de qualitat bona o excel·lent. Per què? Perquè la microbiologia, doncs, no dona valors significatius. La normativa que regula les aigües de bany, que és una directiva europea, demana o que s'analitzin aquest tipus de paràmetres microbiològics que són un risc real i a curt termini per la salut pública. Aquests temes, que si substàncies, doncs, farmacèutiques, que si, etc., aquest tipus de microcontaminants, això aplica a l'aigua de consum humà, l'aigua de beguda. No es demanen, la normativa no ho demana, quan es tracta, en aquest cas, d'unes aigües de bany. Per tant, seria realment excepcional posar-nos a mirar aquests paràmetres, no? Però, per altra banda, jo crec que l'avaluació de tot això es podrà fer, doncs, quan tinguem la reparació i aleshores algú, entenc que des del govern de la Generalitat, ACA o qui sigui, doncs, pugui fer una anàlisi de com està el medi que ha rebut aquesta aportació durant aquestes setmanes o aquests mesos, no? Hem de pensar que les aigües residuals domèstiques són biodegradables, per això les podem depurar amb una depuradora biològica, estan en el reactor de l'EDAR durant 12, 18, 24 hores. Per tant, tot això que és biodegradable en el mar també ho ha de ser, i nosaltres esperem que l'impacte que pugui haver-hi també es recuperi amb relativa rapidesa.
1: Davant d'això, m'agradaria preguntar-li si aquests treballs, aquestes reformes que s'estan duent a terme, volen frenar episodis similars, és a dir, que afectin tant a l'EDAR de Palamós. No sé si s'està reparant tot en aquest sentit o ja s'està buscant una nova ubicació per aquest EDAR de cara a un futur. Com ho afronten, això?
0: De fet, les dues coses. Per una banda, hi ha una partida de 500.000 euros en l'atribució de fons que ens va fer l'Agència Catalana de l'Aigua, destinada a reforçar la protecció de la parcel·la on hi ha l'EDAR contra les avingudes que pugui haver-hi en el futur. D'acord? Per tant, per una banda, es treballa en aquesta línia. Per què? Perquè encara que ens poséssim o que tinguéssim ja, per exemple, un projecte de nova EDAR i sapiguéssim on va, que de moment no ho tenim, seria una licitació, una obra, que això duraria encara uns quants anys, no? Per tant, diguem, hi ha d'haver un mentrestant, que encara serà d'alguns anys, i aquest mentrestant necessitem, doncs, poder depurar les aigües residuals en garanties. Per tant, hi ha aquesta, diguem, missió, doncs, també de reforçar aquesta protecció de l'EDAR, no? I, per altra banda, com deia, estem treballant amb l'estudi d'alternatives de la ubicació de una possible nova ubicació d'aquesta EDAR. No només n'hi ha una, n'hi ha cinc, que s'han de valorar, s'han de ponderar, i hi ha

0: ara mateix és la fase del treball en la que estem. Quan tinguem això avaluat i ponderat, hi haurà una solució que serà la més òptima des del punt de vista tècnic, per dir-ho així, però després, òbviament, s'haurà de sotmetre a consideració dels municipis en els quals aquesta EDAR presta servei, doncs per consensuar al final quina és la futura ubicació d'aquesta EDAR.
1: Doncs n'estarem molt pendents, també estarem molt pendents de totes les obres, de totes les reparacions que es vagin fent en aquestes EDARs. Hem parlat amb el gerent en funcions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Lluís Sala. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i per explicar-nos una mica més com es troba aquest projecte, tota aquesta reparació aquí a l'EDAR de Palamós. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I quan falten pocs segons per arribar a 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. El consistori argumenta que la primera convocatòria va quedar deserta per la dificultat de trobar personal que parlés català i en la segona convocatòria es va donar prioritat a assegurar la presència del servei, Joan.
1: Segons ha explicat l'Ajuntament, la decisió respon a la necessitat de garantir la presència de socorristes aquest estiu. La primera licitació incorporava un criteri relacionat amb el nivell del català, però el concurs va quedar desert, tot i l'interès inicial d'algunes empreses. Després d'aquesta primera convocatòria, els serveis tècnics municipals van consultar les empreses interessades per conèixer els motius pels quals finalment no havien presentat oferta. Segons la resposta rebuda, les dificultats per trobar socorristes amb coneixements de català van acabar impedint la presentació de les candidatures. Arran d'aquesta situació, l'Ajuntament va decidir impulsar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic concret. El govern municipal defensa que la prioritat principal era assegurar el servei de vigilància i socorrisme a les platges. El consistori remarca, però, que el compromís amb la llengua catalana es manté vigent. De fet, recorda que aquest criteri es va incorporar a les licitacions arran de diverses mocions i iniciatives aprovades per l'Ajuntament per reforçar la presència del català en els serveis públics. Per aquest motiu, el govern local insisteix que la retirada del requisit només afecta aquest cas concret i assegura que el criteri lingüístic continuarà present en les futures adjudicacions municipals.
0: I canviem de tema perquè neix la cursa solidària Ultra-Bimar per construir la residència Jordi Sistach. Està organitzada per la Fundació Bimar, els Tritons de la Vall d'Aro i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. La voluntat de la cursa és finançar la construcció d'aquesta nova residència a la zona dels Estanys Joan.
1: Aquesta és una prova que comptarà amb un recorregut de 96,28 quilòmetres i un desnivell acumulat de 3.866 metres al conjunt del Baix Empordà. El membre dels Tritons de la Vall d'Aro, Maria Orozco, ha explicat que la cursa es divideix en 4 etapes que exploraran l'entorn del municipi. Passarà per les Gavarres i la zona marítima i la intenció d'aquestes 4 etapes, que oscil·len entre els 20 i els 27 quilòmetres, es acaba dibuixant el símbol de Bimar al mapa.
2: Tindrà una inscripció a modo de donatiu per equips d'un total de 800 euros i com a excepció per totes aquelles atletes i corredors i corredores que vulguin fer-la sense formar part d'un equip, hi haurà una modalitat individual, que serà la possibilitat de fer la primera etapa, que són els 27 quilòmetres, serà una cursa de muntanya, amb la possibilitat de que la facin individualment.
1: L'objectiu de la cursa és finançar la construcció de la nova residència Jordi Sistach a la zona dels Estanys. Serà un equipament de 26 places residencials i 4 places de respir per a famílies cuidadores i que servirà per ampliar els serveis residencials de la Fundació Bimar per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de la comarca. La regidora de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Imma Gelabert, apunta que la configuració i creació d'aquest projecte dependrà de la construcció de l'escola de Fanals. De moment, però, ja s'ha tirat endavant aspectes administratius per mirar d'agilitzar la construcció d'aquesta nova residència.
0: I l'Hospital de Palamós es posa com a objectiu que la població surti de la consulta sense dubtes. En una entrevista al Supermatí, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, ha presentat la nova campanya impulsada per l'hospital sota el lema Salut sense dubtes, fes sempre 3 preguntes, Joan.
1: La campanya convida els usuaris a plantejar-se 3 qüestions bàsiques abans d'entrar a consulta. Què és el que tinc, el que he de fer i per què ho he de fer, resumeix Rivera. Segons explica, moltes persones surten de la visita amb dubtes o sense haver preguntat tot allò que necessitaven saber. Per això, la voluntat és que els pacients arribin més preparats a la visita i marxin amb una millor comprensió del seu diagnòstic i tractament.
3: Amb els indicadors que tenim d'experiència del pacient i de l'usuari, les enquestes que també fa el CatSalut, veiem que aquesta informació, aquesta sensació de quedar-te sense dubtes, bueno, tenia marge de millora. I per això hem animat a la població, amb una campanya que ja existia, que no és pas nostra, una mica plantejar-se, empoderar-se, no? Entendre què és el que té, el que ha de fer i el per què ho ha de fer, entendre-ho bé. O com a mínim que surti de la consulta sense dubte.
1: La iniciativa no és pròpia del centre hospitalari, sinó que prové d'una associació de centres promotors de la salut. Actualment la campanya ja funciona a les consultes externes de l'Hospital de Palamós i pròximament també arribarà als CAPs. Els pacients reben un full amb les tres preguntes principals i espai per apuntar altres dubtes abans d'entrar a la consulta. Segons Rivera, la sala d'espera és un bon moment per ordenar idees i pensar preguntes addicionals. L'objectiu és evitar que els nervis o el temps limitat de visita facin oblidar qüestions importants. Durant l'entrevista també s'ha abordat el fenomen de consultar informes mèdics a internet o a través de plataformes d'intel·ligència artificial. Rivera reconeix que és una pràctica habitual, però recorda que aquestes eines sovint no disposen de tota la informació clínica del pacient i, per tant, no són fiables.
0: I ens seguim quedant a Palamós perquè el Palamós Gent Gran amplia i remodela la zona de farmàcia per millorar l'atenció assistencial, Berta.
4: El Servei de Farmàcia de Palamós Gent Gran ha remodelat i ampliat les seves instal·lacions amb l'objectiu de millorar l'atenció als usuaris i adaptar-se a l'augment de l'activitat assistencial del centre. La principal novetat és la incorporació d'un nou punt de dispensació de medicació hospitalària d'ús ambulatori dins el mateix edifici. Aquest espai permetrà que les persones que reben l'alta puguin recollir la medicació sense necessitat de desplaçar-se fins a l'hospital. Segons el centre, la iniciativa vol facilitar la continuïtat assistencial i oferir un servei més proper, còmode i accessible als usuaris. La remodelació també inclou un nou espai polivalent destinat a reunions d'equip i sessions multidisciplinàries amb la voluntat de reforçar la coordinació entre professionals i millorar la qualitat assistencial. Des de Palamós Gent Gran expliquen que aquesta actuació respon a la creixent complexitat dels serveis d'atenció intermèdia i permet adaptar els circuits de treball per garantir una dispensació segura de la medicació i una atenció de proximitat.
0: I prop de 800 persones es manifesten a Girona per reclamar més recursos i millores laborals per a l'educació dels 0 als 3 anys, Berta.
4: Prop de 800 persones s'han manifestat aquest dijous a Girona per reclamar més recursos, millors condicions laborals i més reconeixement per a l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. La mobilització ha reunit educadores infantils, sindicats i col·lectius d'arreu de les comarques gironines. La protesta ha començat a la plaça del Vi i ha finalitzat davant la subdelegació del govern espanyol amb reivindicacions centrades en la reducció de ràtios, la universalitat del servei i la necessitat de considerar l'educació infantil com una etapa educativa essencial. A la manifestació hi han participat professionals de diverses escoles bressols del Baix Empordà, com l'Estel de Palamós, el Tren Petit de la Bisbal d'Empordà o el Niu de Fonteta, així com educadores de municipis com Calonge i Sant Antoni o Llagostera. Les participants denuncien precarietat laboral, sous baixos i desigualtats entre centres públics i privats. També reclamen que l'administració incrementi els recursos destinats a la primera infància, considerada clau per al desenvolupament i la igualtat d'oportunitats.
0: I Palafrugell celebra aquests dies la 7a edició del Pala Robòtica, el Festival de Robòtica Educativa i Innovació Tecnològica del municipi. Més d'un miler d'alumnes dels centres educatius hi participen amb activitats vinculades a la programació, la tecnologia i les disciplines STEAM, que inclouen ciència, tecnologia, enginyeria, arts i també matemàtiques, Ferran.
5: El festival, que es fa avui i també es va fer ahir en diferents espais del municipi, a la Bòbila, el Teatre Municipal i el Museu del Suro, es converteix en punts de trobada per compartir experiències educatives relacionades amb la robòtica, el pensament computacional i el disseny 3D. La jornada d'ahir va estar dedicada a l'alumnat d'educació infantil i primària. Entre les activitats hi va haver el B-Festival, destinat als cursos D5 i primer de primària, i l'Steam Project, adreçat a l'alumnat de quart. I avui les activitats se centren principalment en l'alumnat de secundària. El programa inclou el Tecnofestival, el Pala Robòtica Conf per a segon d'ESO i el Code Festival, amb presentacions de projectes elaborats per estudiants de cicle superior. Durant les dues jornades, els participants prenen part en reptes tecnològics, espais d'experimentació i exhibicions de projectes desenvolupats als centres educatius. L'objectiu és fomentar el treball col·laboratiu i l'intercanvi d'experiències entre escoles i instituts del municipi. Pala Robòtica s'ha consolidat com una cita anual per apropar la tecnologia i la innovació educativa als infants i joves de Palafrugell per promoure un ús creatiu i responsable de les eines digitals.
0: I la Capella del Carme de Palamós inaugura l'exposició Penjant d'un fil. Aquesta és una instal·lació que va guanyar la Bienal d'Art Ezequiel Torruella, Berta.
4: La Capella del Carme de Palamós inaugura aquest dissabte l'exposició Penjant d'un fil, la proposta guanyadora de la segona edició de la Biennal d'Art Ezequiel Torruella. La instal·lació, creada per Arnau Toscano i Maria Borregó, transforma l'espai expositiu amb una proposta immersiva inspirada en les arts de pesca tradicionals i en les xarxes utilitzades al port de Palamós. L'obra incorpora xarxes reciclades cedides per la comunitat pesquera local i vol posar en valor el coneixement artesanal de remendadors i armadors. A través d'estructures suspeses, túnels i jocs visuals, la proposta reflexiona sobre conceptes com la fragilitat, la repetició i la inestabilitat. Els artistes expliquen que els sistemes de construcció de les xarxes combinen tècnica i creativitat i reivindiquen aquest treball com una expressió artística vinculada al territori i a la memòria marinera de Palamós. L'exposició es podrà visitar gratuïtament fins al 28 de juny i inclourà també una visita guiada amb els autors el pròxim 30 de maig.
0: I ara anem fins a la Bisbal d'Empordà, perquè el municipi està impulsant les noves auditories comercials per reforçar i també modernitzar el comerç local, Carla.
6: L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha tornat a posar en marxa el programa d'auditories comercials 360 amb l'objectiu d'ajudar el comerç local a modernitzar-se i adaptar-se als nous hàbits de consum. La iniciativa oferirà assessorament gratuït a un màxim de 8 establiments del municipi durant aquest any 2026. El programa inclou una anàlisi integral de cada negoci amb visites presencials de consultors especialitzats, informes personalitzats i propostes concretes de millora per reforçar la competitivitat dels establiments. Les auditories permetran treballar aspectes com la imatge comercial, l'estratègia de venda, la comunicació o la relació amb els clients. Els comerços participants seran seleccionats per ordre de recepció de les sol·licituds. El servei, valorat en uns 350 euros per establiment, serà gratuït gràcies al finançament de l'Ajuntament i també al suport econòmic de la Diputació de Girona. Amb aquesta nova edició, el consistori referma el suport al comerç de proximitat i destaca la importància del sector per a la vitalitat econòmica i social del municipi.

0: I parlem d'habitatge perquè els contractes de lloguer continuen a la baixa a les comarques gironines durant el 2025, mentre que els preus es mantenen elevats, Carla.
1: La Cambra de la Propietat Urbana de Girona confirma que el nombre de contractes de lloguer continua baixant a les comarques de Girona durant l'any 2025. Segons un informe del quart trimestre, Girona Ciutat registra una caiguda superior a l'11% respecte a l'any anterior, mentre que a Figueres el descens supera el 14%. A la Costa Brava la reducció és de més del 7%. L'únic municipi analitzat amb dades positives és Olot, que incrementa el nombre de contractes signats durant aquest any. L'informe apunta que aquesta situació està relacionada amb la reducció de l'oferta disponible i amb la percepció d'inseguretat jurídica entre els propietaris. Si es comparen les dades amb les del 2021, Girona i Figueres han perdut prop del 40% dels contractes de lloguer. Pel que fa als preus, aquests continuen elevats. A Girona Ciutat el lloguer mitjà ja supera els 790 euros mensuals amb un increment de gairebé el 17% respecte a l'any passat. També augmenten els preus de Figueres, Olot i la costa gironina, tot i que amb pujades més moderades.
0: I anem fins a Calonge i Sant Antoni perquè l'Ajuntament ha adjudicat el projecte per rehabilitar el monestir de Santa Maria del Collet, Carla.
1: L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha adjudicat la redacció del projecte de rehabilitació del monestir de Santa Maria del Collet. La proposta guanyadora, anomenada Vincles de Caraner, ha estat presentada per la UTE Mendoza Partida i Joaquim Molà i convertirà aquest edifici històric en un equipament cultural i docent. Aquest projecte preveu recuperar el monestir catalogat i d'origen medieval, integrant-lo amb el jaciment arqueològic de la zona i connectant-lo amb l'entorn del Parc del Collet i la Vila Romana. El jurat ha valorat especialment la sensibilitat patrimonial de la proposta, així com la recuperació de les volumetries originals, la incorporació d'accessos adaptats i la potenciació de la llum natural als espais interiors. Segons l'alcalde del municipi, Jordi Soler, el futur equipament aspira a convertir-se en un espai cultural de referència a les comarques gironines. La redacció del projecte s'hauria d'enllestir a finals d'estiu i posteriorment es licitaran unes obres valorades en prop d'1,5 milions d'euros.
0: I el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania per anar a donar sang durant aquesta primavera i contribuir també a recuperar les reserves. A Palafrugell s'ha programat una jornada de donació demà dissabte a l'Espai Fundació La Caixa de 9 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, Ferran.
2: Amb el lema una donació per cada estació, l'organització vol fomentar l'hàbit de donar sang de manera periòdica. La crida s'adreça tant a persones que ja donen sang com a aquelles que no ho han fet mai, com explica la tècnica de promoció del Banc de Sang, Mireia Blanco.
3: Us animem a donar sang i plasma ara al mes de maig per poder augmentar les reserves i així preparar-nos abans de l'estiu, que és la temporada on solen baixar les donacions.
2: El banc recorda que els homes poden donar sang fins a 4 vegades l'any i les dones fins a 3. També destaca la importància de captar donants joves que han de garantir el relleu de les persones que deixen de donar per edat o per altres motius temporals. Cada donació pot beneficiar com a mínim 3 persones, ja que permet obtenir glòbuls vermells, plaquetes i plasma. L'entitat subratlla que la donació és voluntària i altruista i que d'aquest gest en depenen les reserves necessàries per al funcionament dels hospitals. Per donar sang cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i gaudir de bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades.
0: I fins aquí el repàs de les notícies d'aquí al Baix Empordà. Nosaltres ara anem a gaudir d'aquesta secció que, com sempre, arriba els divendres amb l'Anna Pujol i també els seus consells sobre nutrició.

0: I un divendres més ja ens acompanya Anna Pujol, la nostra dietista, coach nutricional i nutricionista de confiança aquí al Supermatí, per tancar aquest últim Supermatí de la setmana. I avui per parlar d'un tema que jo diria que se n'està parlant bastant, però no des de l'òptica en la qual volem parlar avui. Anna Pujol, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Joan. Com estàs?
0: Doncs molt bé, de divendres. I sobre aquest tema que parlarem avui, que és la importància de consumir productes de temporada i de proximitat.
1: Doncs sí, jo penso que és una cosa que la gent més o menys ja sap, però després de l'hora de la veritat no sé si ho acabem d'aplicar tant, perquè potser a vegades el dia a dia ens atropella o no hi posem consciència o comprem de forma per inèrcia i dius, espera't un moment, això que estic fent, ho estic fent bé?
0: Clar, perquè sempre es parla de la importància de consumir productes de temporada i de proximitat per ajudar els productors locals, a no importar fruites i verdures, per exemple, d'altres països en èpoques de l'any en les quals, per exemple, un tomàquet que al febrer no seria massa lògic que el consumíssim aquí, en un país mediterrani. En canvi, s'importa de països en els quals el clima sí que ja està més adaptat, o macro hivernaders d'aquests que hi ha a molts llocs també de l'estat espanyol. Però clar, a nivell de salut, a nivell del nostre cos, beneficis pel nostre organisme, també és important consumir productes de proximitat i també de temporada?
1: Sí, sí, per suposat. Tu tingues en compte, Joan, que la natura és molt sàvia i tot està passat per alguna cosa. I això, si veiem els nostres avantpassats, ho sabien molt clar, no? Avui en dia la globalització ho ha trastocat tot una mica? Doncs sí. I ens hem tornat una mica capritxosos en el sentit de dir sembla que podem accedir a tot quan vulguem i com vulguem. I no és així de realment, perquè tot té un sentit, sí? Llavors, tu has de tenir en compte que les fruites i verdures tenen la seva temporada i la seva estacionalitat per un motiu de ser. S'adapten a les necessitats provocades pel clima i pel nostre cos i per la nostra salut. Per què a l'estiu les fruites són molt més amb aigua i més fresques? Doncs perquè fa més calor, que no pas les fruites que són més d'hivern, com la taronja, per dir alguna cosa, la mandarina, que són més riques en antioxidants per cobrir també aquesta època de fred, no? Llavors, si fem cas a el que ens està portant la natura, també aniràs més bé. Pensa que quan tu consumeixes una fruita o una verdura de temporada, aquesta verdura o fruita està en el seu punt òptim de nutrients, vitamines i minerals, sobretot. Llavors, estaràs aprofitant-la molt millor. Quan tu estàs consumint una verdura o una fruita fora de temporada, pot ser que aquesta verdura o fruita l'hagin fet créixer d'una forma més accelerada i l'hagin hagut d'aplicar certs químics o pesticides o que hagi estat en càmeres d'aquestes de conservar la temperatura i que els nutrients també es perdin. Per tant, per això tampoc tenen el gust que haurien de tenir, però és que ni els nutrients tampoc.
0: Allò que sempre es diu, un tomàquet amb gust de tomàquet.
1: Sí, correcte. Llavors, el que es busca és una mica això, no? Si féssim més cas d'això, el producte de temporada i també de proximitat, per què no? Quan tu fas servir un producte que s'ha conreat dins el teu propi país o zona d'allà on te visquis, també estàs afavorint que no hi hagi hagut tant d'impacte per transportar aquest producte fins a casa teva. Uh-huh. Sí? Llavors també és un benefici pel planeta, carai.
0: Tu, Anna, quan tens un pacient aquí, has de fer un menú setmanal o de més, també tens en compte això? Tens en compte quins productes de temporada? Per exemple, no és el mateix un menú d'hivern que un d'estiu, depenent dels productes que hi hagi en aquella temporada.
1: Sí, sí, correcte. Sempre ho tenim en compte. També per la persona és més fàcil, perquè tu quan vas a comprar, si vas a comprar al mercat o a la fruiteria, la fruita i verdura de temporada també té un cost més econòmic, evidentment. Mm-hmm. Sí? Si tu, jo què sé, ara hi ha època de bròquil i carxofes, això a l'agost no t'ho trobaràs pas. Si tu a l'agost vols menjar un bròquil, el trobaràs caríssim o no t'anirà massa bé, o serà d'un altre lloc, no? Llavors, ara és el moment. I això també s'ensenya a la consulta i a l'hora de fer els menús també es té en compte. Quan comença la calor, venen també més de gust coses més fresquetes, no? Doncs, jo què sé, les amanides, per dir alguna cosa. Cosa que a l'hivern doncs, potser no se'n mengen tants, està clar.
0: Clar, o sigui, també té en compte, té a veure, diguéssim, amb el gust que pot tenir la persona a l'hora de consumir segons quins productes. Com comentaves ara, ara que comença a fer calor entren millor les amanides o els gaspatxos o aquestes cremes més fresques quan una sopa o un guisat o un tal.
1: Ah, totalment. Sí, no? I sobretot, mira, fixa't, imagina't una persona que no li agrada gaire menjar verdura o que no en sol consumir i ve per millorar la seva salut i ha de menjar més verdura. Si no menja una verdura de temporada i prova una verdura que no és de l'època, la provarà i dirà, hosti, això no m'agrada, perquè el gust que té, doncs és normal. Però tu prova un bon tomàquet quan és època de tomàquets. Ostres, se't passen totes les manies, allò és boníssim. Sí? Però si tu proves un tomàquet del mes de gener, normal que no t'agradi el tomàquet. Llavors, molta gent que creu que no li agrada la verdura, a vegades és perquè allà on la compra, doncs potser no és el lloc.
0: A veure, no sé quins consells donaries als nostres oients per poder-ho fer bé i fer fàcil això que comentem, a consumir productes de temporada i també de proximitat. Què hauríem de tenir en compte?
1: Sí, jo aquí potser diria que la gent tingui una mica més d'aquesta sabidoria de dir quins són aquests productes de temporada, perquè potser el meu avi, que era pagès, ho sabia molt clar, però nosaltres no tenim ni idea. És que si ningú t'ho ensenya, què has de saber? Llavors, informar-nos primer d'això, i n'hi ha, hi ha ple de busques d'internet i ple de calendaris de temporades amb dibuixos, facilíssim. Inclús imants per la nevera he vist, imagina't. Llavors, que la gent sàpiga quina és la temporalitat de cada fruita, de cada verdura, perquè si a l'hora d'anar a comprar, coi, també hi posaran més atenció. També una altra cosa, que es compri en un comerç local, no? La fruiteria de barri, en el mercat municipal, coses que també ja veuràs. Si quan és època de maduixes, tu vas al mercat i tots són maduixes. És perquè és època. Llavors també les trobaràs a un preu més econòmic, no? Llavors també, a l'hora d'anar a comprar, estalviaràs diners. Sí? Llavors, tenir clar quines són les fruites i verdures de temporada i també anar a comprar no a les grans superfícies, sinó comprar productes d'això, botigues de barri o mercats municipals on el producte ja saps que és d'aquí, que és més bo i pots estar inclús a vegades en el mercat te trobes el propi pagès que ha cultivat aquelles verdures i dius, ostres, més bo que això.
0: Sí, sí, i tant. No sé, Anna, si ara poso en un compromís o no. Has comentat abans que ara, per exemple, és temporada de bròquil i carxofa. No sé, digue'ns alguns productes que estiguin de temporada ara i algunes idees de plats que puguem fer per aquests, ara que estem a inicis del mes de maig, per exemple.
1: Sí, això, mira, ho tindràs molt fàcil, eh? Vull dir, tu quan vagis al mercat, fixa't a més quins són els productes que estan amb més quantitats, que tenen més bona fila i que són més barats, sí? Llavors, així ho veuràs. Un exemple, els espàrrecs. Els espàrrecs, tu els pots trobar tot l'any, els espàrrecs verds, sobretot. Però no sé si t'ha passat a tu, Joan, que vas a vegades a caminar pel bosc i et trobes ple de gent collint espàrrecs.
0: Doncs sí.
1: Doncs allò és perquè és època d'espàrrecs. Doncs ara és època d'espàrrecs, sí. Llavors, els trobaràs molt més econòmics en el supermercat. Llavors, això ja és una pista. Sí que és veritat que hi ha productes que te'ls trobaràs tot l'any, doncs per exemple els xampinyons, doncs perquè a vegades es cultiven en llocs que ja els fan tots a cop, no? Però clar, tothom sap que els bolets són més de tardor, però els xampinyons se'ls trobes tot l'any, no? Llavors, bueno, i els tomàquets encara no és època, falta que faci molta més calor. Per les fruites aquestes com l'almeló, la xíndria, el tomàquet, que són més aquoses, doncs són més de cara quan pica la calor forta, no? Doncs encara no estaríem aquí. Carxofes encara te'n trobes, però ja s'està acabant. La temporada de les carxofes és molt de fred. Llavors, ara ja, a la que comença a tombar la primavera, ja es van acabant. Però també és molt interessant això que comentes, que la gent sàpiga plats que els agradin i que siguin de temporada. Llavors, tu pots tenir el teu plat estrella de la primavera, tu pots tenir el teu plat estrella de ple estiu, la tardor i l'hivern, i així el teu plat o diversos plats, eh? I així també t'ajuda a menjar de forma més agradable i de fixar-t'hi. I que també quan arribi aquella època diguis, oi, quines ganes tenia de que arribés l'època del gaspatxo, sí? I així també t'ho agafes amb més ganes i gaudeixes més de la teva alimentació.
0: Has comentat abans també la importància d'anar a una botiga de poble o de barri o de proximitat, en definitiva, o bé al mercat municipal, que tots coneixem també. no sé si és cert això, però tinc la sensació que en el mercat, quan hi ha fruita o verdura de temporada, la veus molt més fàcilment que en canvi al supermercat. Per exemple, al supermercat de taronges, de pomes, de plàtans, n'hi ha tot l'any, o de tomàquets fins i tot, o de cogombres, o de carbassons. Clar, hi ha una sèrie de fruites i verdures que en el supermercat els veus plogui o nevi. En canvi, en el mercat, no tot l'any pots trobar les verdures que trobes ara, per exemple, o les que trobaràs a l'agost, o les que trobaràs al febrer.
1: Sí, sí, clar. Però és el que dèiem, perquè les grans superfícies pues, tenen pues, totes aquestes importacions de fruites i verdures que venen d'altres parts del món, que potser el clima sí que és favorable perquè creixi aquella verdura. El cas més clar és, per exemple, els alvocats. Els alvocats, molts que venen del Perú, és perquè ja tenen unes condicions de clima molt més òptimes que no potser aquí a Girona, per dir alguna cosa. Llavors, aquests alvocats es fa una gran sobreproducció en aquell país i s'exporta a tot el món, no? Però clar, l'impacte que té això en el planeta, no? La que diuen la petjada de carboni, a la llarga ens surt molt car. Llavors, clar, el problema de comprar aquestes grans superfícies és això, que pots trobar fruites i verdures potser una mica més econòmiques, però a quin preu? Vull dir, perquè t'estalvis 2 o 3 euros, el gust d'aquella verdura o els nutrients que te pugui aportar no són els mateixos. Mm-hmm. I a part de l'impacte mediambiental que està causant, no? Però bueno, sembla que la gent mira molt pel preu i no li importa tant això, depèn de qui, evidentment. Però potser hauríem de fer aquesta reflexió, aquest cop de cap, de dir, potser val la pena gastar una miqueta més en productes, ja no dic que hagin de ser 100% ecològics, però que sí que siguin de proximitat i siguin de la zona i de la temporada. Potser al llarg dels anys la teva salut en el teu organisme ho agrairà moltíssim.
0: Doncs crec que no hi queda res més a dir després d'aquesta reflexió final, Anna. Em sembla un resum perfecte d'aquest tema que hem tractat avui. Aneu al mercat municipal, aneu a la botiga de barri, aneu a la botiga de poble, compreu productes de proximitat i de temporada que gaudi, en definitiva, gaudireu molt més del que menjareu. Anna, moltes gràcies, una setmana més i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Adéu,
1: Joan.

0: Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta última reflexió que ha fet la nostra nutricionista de confiança i coach nutricional, Anna Pujol. Aneu al mercat i gaudiu moltíssim d'aquests aliments de temporada que tenim ara mateix. Nosaltres ens acabem aquí aquest supermatí. Recordem-ho, els principals titulars d'avui han estat que l'Ajuntament de Palafrugell mantindrà el requisit del català en les licitacions, tot i retirar-lo en el servei de socorrisme. També que Girona ha reclamat més recursos per a l'educació de 0 a 3 anys i que Calonge rehabilitarà el monestir de Santa Maria del Collet. I fins aquí escoltem la meteo també, que ens porta l'Isaac Vilà, un últim moment.
1: Cap de setmana que vindrà marcat per aquesta nuvolositat abundant i amb precipitacions que seran intenses o poden ser intenses i acompanyades de tempesta la nit de dissabte a diumenge. Precaució, perquè alguna d'elles podria ser força important. Dissabte, una jornada amb molta nuvolositat i, com dèiem, al final del dia amb precipitació, i diumenge al revés, nuvolositat al matí, però ràpidament al llarg del dia s'obriran clarianes i la temperatura pujarà diumenge. Dissabte, la temperatura quedarà una mica més curta.
0: Doncs veurem com ens acaben afectant aquests ruixats del cap de setmana també. Nosaltres ens acomiadem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió, com sempre, des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos com cada matí, i no us oblideu que tornem la setmana que ve a partir de dilluns a les 8 del matí. Que passeu un molt bon cap de setmana i que gaudiu moltíssim. Adeu, adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
5: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
6: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport de GCT+.
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Que sis, Palamós. Més informació a toscanapalamós.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
9: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
10: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
11: La millor música del món.
0: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

tot el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat. Take it to the first night.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Cap a Colorado i falta gent per escoltar els One Republic amb una cançó ben bonica que es diu Needs Your Love.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: És tota una especialista en triomfar, això sí, fora del nostre país. És la Sabrina Carpenter, i sona Capital amb Espresso.

En fi, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista. I know.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: sona bé és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Cap a Colorado i falta gent per escoltar els One Republic amb una cançó ben bonica que es diu Needs Your Love.

0: Sons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu La gent de la Mediterrània.

0: 25 anys sonant amb tu.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Sabrina Carpenter, que ja sap el que sonar a Ràdio Capital, ja és una de les artistes mimades a casa nostra. Ara obrim Men's Best Friends. Al seu treball tenim cançons com, per exemple, Man Child o aquesta, que ja sona de fons i que es diu Tears.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
1: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
2: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
1: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap. Amb Joan Bosch. Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
3: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
4: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
3: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
4: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
5: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
6: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
7: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
6: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
7: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
6: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
8: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil.
9: També t'ho preparem per emportar.
8: Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
10: Van a ser 104 partidos en 39 días.
11: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
12: Gritar los goles por la noche estará permitido.
13: Pero solo a partir de octavos.
14: ¿Y si es Uruguay?
15: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
16: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
17: Este acuerdo es importante para todos.
18: Porque este equipo es de todos.
19: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
20: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
21: De debò? On has anat?
20: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
22: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
23: La millor música del món.
24: La millor música del món.
23: A Ràdio Capital.
24: Ràdio Capital.
23: Amb Marc Lapés.

És la primera vegada que Peggy Go sona aquí a la ràdio de l'Empordà i ho fa amb una cançó que està triomfant moltíssim a tot el món. S'anomena It Goes Like Na Na Na. Ho deixem amb ella perquè té una intro fins que no es posa a cantar, que dura una bona estona. I al final, en fi, podríem explicar-vos aquí el dia que fa, l'hora que és i encara no hauria començat a cantar. Va, descobrim la capital, la Peggy Go.

I continuem aquí a Ràdio Capital, ara amb aquesta producció de Avicii. Cada vegada que parlem de Avicii se'ns posa la pell de gallina. Amb una cançó escrita al costat de Chris Martin de Coldplay. Atenció a això que es diu Heaven.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 12.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Hi ha un moment
6: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
5: perquè saps que no ho entendràs,
6: perquè et canses d'esperar
5: i de no saber exactament què estàs pagant.
7: I si fos fàcil?
5: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
6: sense sorpreses.
5: Parles amb persones i saps en tot moment
6: què tens contractat.
5: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
8: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
9: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
11: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Els Búhos adapten una cançó popular basca en col·laboració amb Antol Sarmiento. S'anomena T'he trobat a faltar.
1: Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, seguim aquí, la ràdio de l'Empordà, obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

I continuem aquí a Ràdio Capital, ara amb aquesta producció de Vici. Cada vegada que parlem de Vici se'ns posa la pell de gallina, amb una cançó escrita al costat de Chris Martin de Coldplay. Atenció a això, que es diu Heaven.

0: l'Empordà, també a radiocapital.cat.
1: Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu La gent de la Mediterrània.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
3: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
4: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors ja dic, hòstia, ja has d'explicar.
5: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
6: Amb Joan Bosch.
7: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
8: Van a ser 104 partidos en 39 días.
9: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
10: Gritar los goles por la noche estará permitido.
11: Pero solo a partir de octavos.
12: ¿Y si es Uruguay?
13: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
14: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
15: Este acuerdo es importante para todos.
16: Porque este equipo es de todos.
17: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
18: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
19: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
20: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
21: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
22: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
23: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
24: Més econòmic del que et penses.
23: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
24: del nostre web,
23: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
24: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
23: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
24: La millor música del món.
25: La millor música del món.
24: A Ràdio Capital.
25: Ràdio Capital.
24: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: Energia positiva, d'aquella que ens agrada, de la mà dels britànics Bastille, amb això que s'anomena Save My Soul, sona Capital.

Doncs ara qui sona és Hozier, aquell artista que vam conèixer fa ja unes quantes temporades amb aquell Take Me to Church, i que ara arriba des del seu treball en Heart, un disc on hi ha cançons que no van sortir publicades en anteriors treballs i que ara veuen la llum. Una d'elles és aquesta, que ja s'ha fet molt i molt viral. Es diu Too Sweet, sona a Capital.

0: Sí, aquesta també ens agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Què tal, com estàs? Et presentem una nova artista. Es diu Bella Kay i sona My Love It, I Love It, I Love It.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que més...

0: carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Dos minuts, dos quarts de cinc de... Sí, ho dic bé. Dos quarts de cinc de la tarda. Som a Ràdio Capital, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Marina. Anem a saber si tot el que ens ha proposat en Xico ho podrem fer o no en funció del temps. Isaac Vilà, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Com anem?
0: Doncs molt bé, i tu?
1: Molt bé. Aquí, aprofitant la tarda.
0: I el temps, com està? Millor que tu o pitjor que tu?
1: Home, avui millor que jo. Jo estic una mica constipat, porto uns quants dies constipadet i porto una mica així, una mica congestionat. Avui la tarda s'ha quedat una tarda molt més tranquil·la.
0: Sempre tinc la tentació, és inevitable, abans de trucar-te, de mirar el meu mòbil. Pinta'm bastos, aquest cap de setmana, Isaac.
1: Mira, només pinta'm bastos demà, Joan.
0: Ah,
1: clar, diumenge, a mi
0: em posa tant dissabte com diumenge 90% de possibilitats de pluja.
1: Perquè t'ho conto com a diumenge a la matinada, matí, que no pot ploure. I molta gent estarà dormint a la matinada, matí, a primera hora. Però sí, serà un cap de setmana de dos colors, pràcticament. Demà dissabte arriba un canvi de temps una mica més important, amb una mica més de cara i ulls, que podria fer obrir els paraigües, sobretot de cara al vespre i nit, a tota la façana litoral, començant per l'Alt Maresme, una banda de precipitació un pèl més activa, una línia de tempestes, podria formar-se mar endins, i de resquit lloc que va afectant tota la costa. Que això passaria de cara al vespre i nit de demà dissabte. D'acord? Gran part del dia aguantarà tot l'Empordà, comarques de Girona, alguna ullada de sol a primera hora del matí demà, però els núvols ràpidament aniran aguantant, i a partir de la tarda, a partir del vespre i nit, diguem-ne, és quan podrien tenir les precipitacions més importants.
0: Deixa'm centrar-me a Girona, que comença el temps de flors dissabte. O sigui, dissabte, sí, en principi, les flors no es mullaran.
1: Quedaran tapades pels núvols, però en principi durant el matí i la tarda no es mullaran les flors.
0: I diumenge?
1: Diumenge millora clarament el temps. Ah. Ja pràcticament, i amb sol, amb temperatura més alteta, vent de garbí, per tant, diumenge el dia de ben aprofitar.
0: Molt bé. Molt bé, o sigui que ja tenim el cap de setmana organitzat meteorològicament parlant, per aquells que vulguin fer alguna activitat, ja saben on han d'anar i on no han d'anar en funció del temps. I de cara a la setmana que ve, què? El mes de maig cada dia un raig o què?
1: Continuem amb aquesta dinàmica i amb una temperatura continguda.
0: Em pots ampliar això d'aquesta contenció? T'has quedat tan contingut que...
1: Cap problema, Joan. Mira, una temperatura continguda, en el sentit de que crec que s'han canviat els papers el mes d'abril i el mes de maig. El mes d'abril sembla que està fent de mes de maig,
0: sí,
1: i el mes de maig està fent de mes d'abril. El mes d'abril, m'agradaria puntualitzar, que vam tancar fa uns dies, ha estat el mes d'abril més càlid, com a mínim, dels últims 50 anys, eh? Per tant, ha entrat per la porta gran i molt sec, pràcticament a les comarques, com a mínim a les comarques del litoral i prelitoral de Girona. I ara el mes de maig, doncs, es comportarà amb aquestes temperatures, diguem-ne, no gaire altes per la banda alta, és a dir, ara mateix avui estem gaudint d'uns agradables 20-22 graus, res a veure amb els 26 o 28 graus que vam tenir en algun dia d'abril. Per tant, seguirem amb aquesta dinàmica d'aire fred. I ves per on no baixi una mica més la temperatura i entri una refrescada força important de cara a la segona meitat de la setmana que ve. Per tant, sembla que ve fresca. La calor, per ara, no se l'espera.
0: Ves per on que no t'agradi aquesta cançó. És de Michael Bublé i es diu It's a Beautiful Day, o sigui, és un dia preciós. Te la dedico a tu, d'acord?
1: Gràcies, Joan. Bon cap de setmana.
0: Adéu.

0: I després de la publicitat passarem a... Un dia assolellat. Sun Street, de Katrina and the Waves. Res, d'aquí uns moments.
1: De cap a cap.
2: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopòdium Mont-ras ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopòdium de Mont-ras. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament
4: què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Van, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
9: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso, cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor. El teu cotxe. El teu moment.
10: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
11: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
12: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
13: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
14: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
15: La ràdio de l'Empordà.
16: Capital, Capital.
17: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Pere Puigverd us porta a l'hort.
1: Més que l'hort, avui en Pere Puigverd ens portarà a la carretera. En Pere Puigverd s'ha fet viral per una multa, de 10.000 euros que li va imposar a... no sé si és el Departament de Trànsit, ara ens ho comentarà, però diguem-ne que s'ha fet viral perquè ell ha respost i ens explicarà una mica tota la història. Ha sortit a molts mitjans de comunicació, una multa de 10.000 euros a un pagès per anunciar la seva fruita a la carretera. Hola, Pere.
2: Què tal?
1: No, també...
2: Estic una mica esparverat,
1: sí,
2: perquè ho vaig fer en un moment d'aquests de la vida que et sents impotent,
1: sí,
2: que trobes una cosa injusta, i al final vaig fer un tuit, pensava que ho veurien quatre persones, i ha fet una repercussió tan gran que vaig tenir ja hasta el conseller d'Agricultura, m'ha trucat i m'ha dit que em donaran suport. Diputats del Parlament m'han trucat, m'han dit que farien una iniciativa per canviar aquestes lleis tan injustes, i bé, aquí estic.
1: A veure, explica'ns, què ha passat? O què va passar?
2: Mira, va passar que en el seu moment, fa uns 15 anys o 17 anys, vaig demanar a Carreteres que si em deixaven posar un cartell amb una creuilla que anunciés el meu negoci. I em van dir, això, la rústica està completament prohibit. Només es poden fer unes coses molt petites... Bueno, la qüestió que no me'n vaig sortir. I jo, per atreure els clients, vaig començar a fer unes pissarres amb guix que anunciava la meva botiga, i posava unes caixes de fruita a peu de carretera perquè cridés l'atenció de la gent que passava per allà.
1: Exacte.
2: I veies que allà hi havia un punt de venda.
1: Posava fruites, doncs, Núria, cultius propis.
2: Sí, exacte. Això em va produir unes sancions. Primer una de 600 euros, llavors una de 6.000, que els vaig pagar. Vaig entendre que era una contribució per la propaganda que em deixaven fer, que realment m'atreia clients a la botiga. Vaig pagar l'última de 10.000 euros al desembre, també en tenia, que era merescuda, perquè feia una cosa que no es pot fer, però és un pols que jo tenia amb l'administració de coses que he trobat injustes. Bueno, aquí es va acabar, vaig pensar, bueno, amb aquesta multa tan grossa, suposo que pararan.
1: S'acabarà la història.
2: I ara em trobo, fa dos dies, que és el que ha provocat tant d'enrenou, que em diuen, mira, tens 10 dies hàbils per treure tots aquests quatre rètols que m'havien costat, uns rètols que vaig fer posteriorment a les pissarres, bonics, que anuncia la meva agrobotiga i que anuncia que venc tota mena de productes del camp i no de tota classe de productes d'alimentació, i això em va desanimar o bé enxerinar. Vaig fer aquest tuit que s'ha fet viral, però de quina manera?
1: Quanta gent l'ha vist?
2: De quina manera? Ara crec que cap a 200.000 persones.
1: Cony! Ostres.
2: I m'han fet més de 1.000 retuits, o gairebé 1.000, i un pilot de comentaris. I llavors el president Torra em va escriure i em va donar tot el suport, un munt de gent important que tenen un piot de seguidors a les xarxes també, i bé, i confio que això meu serveixi perquè tots aquests pagesos que volen vendre directament del seu finca, el seu,
1: sí,
2: formatge,
1: del camp, sí, sí,
2: els seus olis,
1: sí,
2: ho puguin fer.
1: Escolta, i tu creus que trauran la multa després de la difusió? A més, si el conseller et truca, s'interessa per tu?
2: No
1: te la trauran.
2: No me la trauran, no. No me la trauran ni vull que diguin, Joan. Està pagada, em deixin tranquil. Que em deixin a peu d'hora amb uns cartells que no estan per res del món, i que aquesta llei sentin ficar-hi excepcions, com que en zones rurals, si és una botiga de proximitat o que ven un artesà que ven els seus productes, ho pugui anunciar com es fa al país veí.
1: Pere, però no em deies que t'han amenaçat que les màquines et vindrien a treure els cartells?
2: Sí, això era abans d'ahir.
1: I què passarà?
2: Va dir, no, no, això ho ha de treure, sí o sí. Llavors va ser quan jo vaig fer el tuit.
1: Sí.
2: I a partir del tuit ja... Encara tinc l'amenaça a sobre,
1: però
2: inclús gent d'Unió de Pagesos m'han dit que si ho volen treure es vindran estacant el cartell. I diu, crideu les televisions que vinguin, que tothom se n'assabenti.
1: El conseller què t'ha dit? El conseller t'ha dit que...
2: El conseller m'ha dit, molt amablement, espero que ho compleixin, que intentaran lluitar perquè hi hagin excepcions i gent com jo puguin seguir anunciant el seu negoci a peu de carretera sense molestar ningú.
1: Molt bé.
2: Jo li vaig dir, si tinc que treure les pomes, que sigui un conflicte perquè el Port Senglars o que sigui, us atrauré. Però deixeu-me anunciar el negoci.
1: Molt bé, Pere.
2: Escolta, viure
1: i tant, i tant.
2: Tothom.
1: I tant. Pere, moltes gràcies i et desitjo molta sort i espero que serveixi per alguna cosa aquest tuit, que per això, entre altres coses, serveix a les xarxes socials. Una abraçada, Pere, i la setmana que ve ja parlarem d'un producte concret, eh?
2: Molt bé.
1: Una abraçada.
2: Adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Van a ser 104 partidos en 39 días.
8: Pues no sé cómo lo vamos a hacer.
9: Gritar los goles por la noche estará permitido.
10: Pero solo a partir de octavos.
11: ¿Y si es Uruguay?
12: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
13: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
14: Este acuerdo es importante para todos.
15: Porque este equipo es de todos.
16: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
17: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
18: De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8 a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
19: Ràdio Capital.
20: La ràdio de l'Empordà.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i quatre minuts a Ràdio Marina, 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6.
0: 972, 313, 702.
1: A Ràdio Marina, a l'última hora del programa, com cada divendres, hi ha la Montse Rico, que ens fa una tria de les pel·lícules noves i de les sèries noves. I arran d'això, avui demanem als nostres estimats oients que ens diguin quina pel·lícula, o pel·lícules en plural, han vist més d'una vegada i que no els fa res veure-la una i una altra vegada i pràcticament coneixen el diàleg igual que els actors. Oi que ens ho direu? Fins al punt de les 7 de la tarda. I ara, mira, aquesta cançó és d'una pel·lícula. The Bodyguard. Aquí, el guardaespatlles. És la Whitney Houston.

0: Dos minuts, un quart de sis de la tarda els divendres és dia de fer anàlisi i escoltar el comentari del president del Col·legi de Periodistes de Girona, l'amic Jordi Grau, analitza l'actualitat de la setmana i treu punta fina alguna qüestió. Jordi, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda i molt bona tarda a tothom. Bé, prop de bé, i mira, aquí encara en temps de flors i encara en un cap de setmana que esperem que sigui bo.
0: Molt bé. Escolta, m'has dit que tens intenció de parlar de l'autopista AP7 i aquest nou sistema de velocitat variable que Trànsit vol instal·lar en un tram de l'AP7 a Girona, precisament, a la demarcació de Girona.
1: Efectivament, des de Massanet jo crec que s'allarga fins al Vendrell, és a dir, agafa un tram molt important de l'AP7 i per tant també agafa un tram important, el primer de les comarques gironines. A mi el que em fa l'efecte és que han anunciat això, que ara tot just entrarà a licitació i han fet una barreja, sistema de velocitat variable, controlat per intel·ligència artificial, i a mi em dona la impressió de que potser seria tot molt més fàcil i molt més de sentit comú. L'autopista, des que va deixar de ser de pagament, és un absolut desastre. L'autopista, des que va deixar de ser privada, i això ens sap molt de greu dir-ho, és un autèntic desastre, ho torno a repetir.
0: Una merda, ja ho pots dir, és una merda.
1: És una merda, sí, perdoneu-me l'expressió aquesta, però funciona molt malament. Vàrem estar molts anys reclamant que ens atraguessin els peatges, però reclamàvem en comparació, perquè aquí pagàvem molt i en altres punts, diguem-ne, de l'Estat, doncs hi havia autovies amb les quals et podies traslladar tranquil·lament sense necessitat de pagar. Aquí pagàvem molt, però s'ha de reconèixer que funcionava relativament bé. Des que va desaparèixer això, i mira que se sabia i que feia d'anys que se sabia quan s'acabarien les concessions, el que va arribar a passar és que no hi va haver-hi la voluntat política en aquell moment de dir que d'una manera o altra es mantindria, encara que fos un petit peatge, una vinyeta. Els d'aquí fotien la culpa a l'Estat, l'Estat fotia la culpa a Europa, i entre que es anaven fotent la culpa uns als altres i continuen fent, el que tenim pocs anys després d'haver desaparegut els peatges és una autopista absolutament col·lapsada, una autopista absolutament perillosa, una autopista que ha deixat d'estar en perfectes condicions per tenir molts punts a millorar contínuament, i tot i això, el que ara fan és intentar posar-hi, diguem-ne, petits parxes. De què ve tot la velocitat variable? És un problema de velocitat? Jo crec que no. Jo crec que el gran problema que hi ha, si en aquests moments ha augmentat un punt la sinistralitat, que ha augmentat, i però tots la considerem molt i molt més perillosa, és per tres o quatre raons. Una, hi passen més cotxes dels que toca. Dos, hi passen més camions dels que toca i dels que hi passaven, perquè abans, quan havien de pagar, no hi passaven tots. Tres, ningú ha tingut els nassos de dir que segurament els camions el que no poden fer és avançar en segons quins llocs, que et trobes allò de que tu... que un camió va a 97 i l'altre l'està avançant a 99 i acaben comportant problemes. I ara parlen de sistemes de velocitat variables perquè no tenen nassos de fer el que realment s'hauria de fer, que és tornar a implantar un petit peatge, he dit molt petit, per fer-hi un manteniment total i llavors posar-hi la gent adequada per tal de regular el trànsit d'una manera efectiva. Abans hi havia un accident i en molt poc temps se retiraven. Ara és, ho torno a dir, un absolut desastre. No sé si ho veus així, tu, Joan.
0: Deixa'm dir una cosa. Ja sé que les comparacions són odioses. Em sembla que ho he dit més d'una vegada aquí en el programa. Només cal anar a França quan ets al capdamunt de la muntanya del Pertús, que abans hi havia l'antiga frontera, que ara no hi és, però sí que veus el límit de país que entres a França. La diferència de la qualitat del ferm és tan diferent, entres a França i l'autopista és una catifa. No hi ha sots. L'asfalt és impecable. Jo no sé si tenen els mateixos problemes a l'A9, que l'AP7 allà en diuen A9, que aquí, però només cal veure la diferència de la qualitat de la infraestructura. Noi...
1: Hi ha un manteniment que aquí no es fa, és a dir, tu entres a la Catalunya Nord i la veritat és que sembla un altre lloc. Has de pagar, com hem estat pagant aquí, sí, desenes i desenes d'anys. Aquí tothom es queixava dels peatges perquè eren abusius en comparació amb el que passava en altres zones, però tothom entendria que hi hagués un peatge mínim i tothom entendria que hi hagués infraestructures que, escolta, que si han de venir tants cotxes, esclar, el més fàcil és fer el discurs aquest que es fa, doncs que no es passin els cotxes, anem-los ja a posar problemes perquè hi vagin. I en realitat, quan te parlen d'aquest sistema de velocitat variable, que t'estan dient és que, com no havia passat en molts altres anys, el que fan és posar-hi radars per començar a multar. I no multen per reduir la sinistralitat, encara que ho diguin, multen, diguem-ne, per motius més espuris, que són els de la recaptació. Però en aquests moments l'autopista és perillosa i en aquests moments s'haurien de prendre decisions que van molt més enllà de regular la velocitat, sinó que van a l'hora de... sinó que el que s'hauria de fer és un estudi molt gran del per què ha passat això, del com es pot evitar, o de si és necessari fer algun tipus de desdoblament, que segurament no. Però en tot cas, el sistema de velocitat variable, i em sap molt de greu perquè el director general de trànsit jo crec que és una molt bona persona, però com sents aquestes indicacions, el que veus és que t'acaben culpant a tu d'una cosa que és culpa de l'administració, perquè la carretera ara la controla l'estat espanyol. El que hauria de fer l'estat espanyol és tenir-la en perfecte estat de la vista, que no és així, que el ferm fos absolutament lineal i no perillós, que no és així, que hi hagués, diguem-ne, la senyalització adequada, que no en tots els casos és així, que hi hagués, si hi ha d'haver-hi la policia, els Mossos d'Esquadra necessaris per controlar, però sobretot que no fessin allò que és tan fàcil, que és culpar els conductors i els ciutadans del que només és una culpa de qui, del que no ha sabut gestionar les transferències que li han arribat en forma de carretera.
0: Jordi Grau, moltes gràcies, bon cap de setmana i fins divendres, eh?
1: Si Déu vol, adéu-siau, bon cap de setmana.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Pel·lícules que heu vist més d'una vegada, dues, tres, quatre, i que no us fa res tornar-la a veure, que potser fins i tot ja us coneixeu part dels diàlegs de la pel·lícula. Martí de Blanes, sense cap mena de dubte, la primera del Senyor dels Anells. Cada cop que la fan per la tele acabo enganxat igual, ja me la sé de memòria, però és que és la millor pel·lícula de la història, segons en Martí de Blanes. La Sílvia és de Banyoles. Diu, he vist almenys 5 vegades Pretty Woman. És la típica pel·li que si comença un diumenge a la tarda ja no puc canviar de canal, i mira que sé perfectament com acaba. I a més, una dada curiosa. Cada vegada que posen Pretty Woman, normalment que és un dissabte o un diumenge a la tarda, és líder d'audiència, eh? Increïble. Jordi de Blanes, jo crec que he batut rècords amb Top Gun. Per cert, em sembla que aquest cap de setmana, el dissabte o diumenge, a la primera, a la tarda, fan dos o tres pel·lícules de Top Gun. Continuo llegint el que diu en Jordi de Blanes. Diu, primer la mirava per les escenes d'avions, però ara és gairebé tradició posar-la cada estiu abans de vacances. Carai, a casa fins i tot repetim les frases abans que surtin. I acabo amb la Carla de... Carla cada estiu abans de vacances. Carai, a casa fins i tot

0: Stay with me, si et quedes amb nosaltres després de la pausa de publicitat. Aquestes coses... Recordarem aquest èxit dels noruecs Aha, Take On Me. Fins ara.
1: De cap a cap.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
6: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport d'Estrella Damm.
7: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
8: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
12: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
13: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
14: delictes.
13: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
15: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
16: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
17: Avui una jornada plenament assolellada.
12: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
18: Ràdio Capital.
12: Per saber tot el que passa a casa te

0: 972 313 702.
1: Pel·lícules que heu vist més vegades a la vostra vida i que no us fa res tornar-les a veure i que pràcticament coneixeu els diàlegs de les pel·lícules. Pere de Girona diu: la pel·lícula que més he repetit és Gladiator. Per cert, l'altre dia vaig veure Netflix, la van posar i està bé, déu-n'hi-do. Sembla que era la 2, Gladiator 2. Diu: entre la banda sonora i les frases mítiques sempre m'acabo quedant fins al final. Encara avui em posa la pell de gallina. I la Ina de Calella diu: no m'agrada massa repetir pel·lícules, però sí que tinc una excepció. Mamma Mia! Ostres, la Meryl Streep cantant, ho fot de meravella. A casa acabem cantant totes les cançons d'Ava com si fossin el karaoke del poble. I l'Oriol és de Girona. Hola, Oriol, com estàs?
2: Què tal, Joan? Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Ets cinèfil?
2: No massa, però mira, en el tema de repetir sí que sóc un bon oient, en aquest sentit.
1: Sí?
2: Sí, he repetit bastant, sí. Sí, sobretot amb la que he repetit més, que jo crec que molta gent, per molta gent, és de les millors pel·lis que existeixen, és Cadena Perpètua.
1: Home, amb Morgan Freeman. Sí,
2: és un clàssic. És un clàssic. És d'aquelles pel·lis que també, clar, ja dura, no sé si dura cap a 3 hores i ara penso
1: tinc,
2: que
1: no,
2: ja costa
1: no.
2: Molt.
1: Exactament, és que tinc la fitxa tècnica aquí. 2 hores i 22 minuts i és del 1994. 1994 és la pel·lícula.
2: Em pensava que era més llarga. Sí, I bueno, és aquelles pel·lis que sempre li trobes coses diferents i, hòstia, és que és com un alliberament al final. Bueno, no vull fer spoilers, però sí, sí que és molt xula. Sí, sí.
1: Està bé. I a part d'aquesta, de la cadena perpètua, hi ha alguna altra cadena que estiguis lligada de pel·lícula?
2: Ben lligat, mai
1: sí,
2: millor dit.
1: Sí.
2: Mira, n'hi ha una que és el meu coitus interruptus per excel·lència, que és Titanic. Per què et dic això? Perquè crec que és... De fet, potser l'he començat a veure més vegades que Cadena Perpètua, de fet... Titanic també és, diria, del 96, 97.
1: Sí, sí, no, sí, exacte.
2: I
1: no, sí, i no l'has acabat de veure mai?
2: I te'n faries creus, no sé si, de fet, no sé si potser algú m'entendrà per boig, però crec que la vaig acabar de veure, la vaig començar a veure al cine amb 5 anys, perquè jo sóc del 91, i la vaig acabar de veure amb 28, diria.
1: Ostres, com una sèrie per capítols, tu.
2: Bueno, perquè en aquell moment em va fer por i allò que dius, bueno, t'acabes adormint, no? Bueno, 5-6 anys, evidentment, però després me l'anava trobant, allò que, ostres, avui la posen a la Sexta, mira'm una estona, avui no sé què, i no acabava de veure al final, evidentment, havia vist mil vegades la imatge de, no?, de la Rose i en Dallons i en Jack, allà sobre la planxa aquella, però, hosti, saps allò que dius? No l'he vist a consciència? Doncs mira, són res, una anècdota meva que suposo que molta gent li haurà passat això d'anar enganxant clàssics i no veure-la sencera.
1: Mira, deixa'm comentar res, whatsapps que m'estan arribant en aquests moments, en Martirià de Banyoles, Pulp Fiction, gran pel·lícula, diu, i totes les d'en Tarantino. Diu, les escenes, els diàlegs, les músiques, la cruesa de tot plegat. I qui més tinc aquí... em sembla que és de Blanes, però no em posa el nom. Diu, sense cap mena de dubte, Ghost. Acabo plorant com una bleda. Tu l'has vist, Ghost, tu, o no?
2: No
1: fotis.
2: Sí. No, Ghost, no, de veritat, jo dic que no sóc gaire cinèfil, però sí que tenia aquesta anècdota que he pensat, ostres, mira, avui és un bon dia per deixar-ho anar.
1: I una altra, estàvem parlant fa una estona de que cada 2x3 a la televisió posen Pretty Woman. Tu també suposo que l'has vist, no? O no?
2: Sí, aquesta sí.
1: I quan la tornen a fer, la mires?
2: Sí, perquè, bueno, són aquelles pel·lis que no sé si passava més amb els clàssics d'abans o què, o no sé si som nostàlgics, però són aquelles pel·lis que dius, ostres, quan l'enganxes ve de gust anar fent, anar-la veient, no? En canvi, les que surten ara noves, que clar, evidentment no saps la història, doncs o la mires tota sencera i a consciència o no t'hi quedes, no? Vull dir, a mi em passa una mica això, que quan sé la història, doncs, ostres, aquella comoditat o aquella nostàlgia de dir, va, anem a veure una estona.
1: Per cert, quan fa que no vas al cinema?
2: Doncs hi vaig tornar... Feia un anyet que no hi anava, imagina't. Yeah. Però, sí, sí, imagina't si hi vaig poc. Però hi vaig tornar fa un meset o dos per veure Balandrau.
1: I què?
2: Hòstia, vaig plorar.
1: Ostres! Ja
2: sabia... Ja... Sabia la història, eh? I havia vist el documental diria que era de 3CAT, però és forta, vull dir, està ben feta i notes el patiment, vull dir que és recomanable, eh? per qui no l'hagi vist.
1: Molt bé, escolta, moltes gràcies des de Girona i que disfruteu de l'olor del temps de flors, eh?
2: Exacte, sí, ho intentarem disfrutar-ho, sobretot entre setmana, perquè el cap de setmana serà
1: a petar.
2: Avui
1: al diari de Girona hi havia una guia de llocs a Girona pel temps de plor, ai, de temps de plors, de temps de flors per pàrquing gratuït. Ara no em facis dir aquí, però si vols busques el diari de Girona que trobaràs el lloc per aparcar.
2: Doncs mira, és important també.
1: Una abraçada. Adéu, Oriol.
2: Va, una abraçada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll. Avui a Girona és notícia que hi ha feina a contrarrellotge per engalanar 113 espais de la ciutat de Girona, amb els 141 muntatges que formen part de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que arrenca aquest cap de setmana. Enguany, i per primer cop en anys, la mostra incorpora els quatre ponts del barri vell, de les peixateries velles, Sant Agustí, el d'en Gómez i el de Sant Feliu. Un dels espais més visitats i que més expectativa genera entre els assistents és el de les escales de la catedral i en aquesta edició commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El muntatge artístic reprodueix el trencadís característic de l'arquitecte i converteix l'espai en un parc güell gironí perquè transforma el drac en la Cucullona, una criatura de la mitologia de la ciutat que és meitat cocodril i meitat papallona. I l'aeroport de Girona Costa Brava estrena dues noves rutes amb el Regne Unit, operades per la companyia Jet2, que el connectaran amb l'aeroport londinenc de Gatwick i l'escocès d'Edimburg. La ruta de Londres compta amb tres freqüències setmanals, els dimarts, els dijous i els diumenges, mentre que la connexió amb Edimburg només operarà els diumenges. Amb la incorporació de la ruta de Gatwick, la terminal assoleix les 5 connexions directes amb la capital britànica, un dels seus principals mercats actualment. I el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona estudia el trasllat de la depuradora de Palamós a una nova ubicació. Així ho ha explicat el gerent en funcions del Consorci, Lluís Sala, en una entrevista a Ràdio Capital, en la qual ha detallat que el projecte encara es troba en fase d'anàlisi tècnica. Segons ha indicat, les diferents opcions s'estan valorant i ponderant per determinar quina és la més adequada des del punt de vista tècnic per després consensuar-la amb els municipis als quals dona servei la depuradora. La instal·lació va patir desperfectes greus arran de les inundacions del temporal Harry i s'espera que pugui tornar al seu funcionament habitual a finals de juny després d'una inversió de més de 3 milions d'euros. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest divendres. Tornem dilluns amb tota l'actualitat informativa.
3: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda i 4 minuts. Som la gent de Ràdio Marina, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. Us acompanyem fins a les 7 de la tarda, divendres ja preàmbul de cap de setmana, i volem saber quines són les pel·lícules, si és que n'hi ha més d'una, que ho sabeu pràcticament de memòria i que no us fa res veure-la una i una altra vegada.
8: 972 313 702.
7: Per cert, parlant de pel·lícules, d'aquí uns moments anem a Ràdio Marina. La Montse Rico, com cada divendres, ens farà un repàs de dalt a baix de les estrenes cinematogràfiques i de les sèries.

0: de cap a cap. Visca la tarda.
1: Montse Rico, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Joan Bosch.
1: Tens el jefe aquí? Perquè us he de fer una pregunta.
2: Hombre, i tant. Sempre. Omnipresent.
1: Senyor Vidal,
2: com Jesucrist.
3: Tal com Omni, no sé. Bona tarda, Bosch.
1: Bona tarda. Estàs asseguda a la dreta del pare, per tant, no, Montse?
2: Sí, davant. Davant.
1: Escolta, molt ràpidament, perquè tenim poc temps, però heu de contestar la pregunta que faig avui. Quina és la pel·lícula que heu vist més vegades i no us en canseu mai? Montse, comença tu, va.
2: Tinc dues. La ventana indiscreta d'Alfred Hitchcock i West Side Story.
3: No, jo no tinc cap, perquè no acostumo a veure una pel·lícula més d'una vegada.
1: Jo m'agraden molt les pel·lícules de la Segona Guerra Mundial i n'hi ha una que m'agrada molt, que és La Gran Escapada de l'Steve McQueen. La Gran Evasió. Vale?
2: Bueno,
1: molt bé.
2: Not bad. Bueno,
1: la ventana indiscreta m'agrada molt, però molt, eh?
2: És meravellosa. Sí.
1: Què hi ha de nou aquesta setmana, Montse?
2: Doncs moltes coses, eh? La veritat és que tenim estrenes primaverals i, mira, ens atem amb una òpera prima, eh? Que això sempre ens agrada. És la primera pel·lícula de Marta Matute, es diu Jo no moriré d'amor. És un drama familiar que situa al centre de la trama amb una adolescent que aprèn a gestionar les cures d'una mare diagnosticada d'Alzheimer. L'actriu està premiada amb la Biznaga d'Or i de Plata a la millor interpretació femenina al Festival de Màlaga. Jo crec que aquesta és, doncs, una de les grans estrenes de la setmana, però deixa'm que destaqui una estrena que em sembla genial i que demostra que l'actor Hugh Jackman és un actor tot terreny. Pot passar del drama a l'acció, de l'acció als musicals, dels musicals a la comèdia, és que en tots es va llogar tan còmodament. Mira, escolta això, el títol és Les ovelles detectius.
4: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles. Els hi llegeixo en veu alta llibres de misteri d'endevinar qui és el culpable. M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
5: Oh, però per què para ara?
6: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
7: Però què fan?
2: Ostres, mira, de fons, et recomano que vegis el tràiler, per favor.
1: De fons hi ha la cançó aquesta del 500 Miles dels Proclaimers.
2: Boníssima. Doncs mira, Kyle Balda és el director de Les ovelles detectius, estrena en català i té, doncs, no només el Hugh Jackman, sinó també la Emma Thompson, déu-n'hi-do. És un híbrid d'imatge real i d'animació. I què passa en aquesta pel·lícula? Doncs que les ovelles parlen entre elles i són protagonistes. O sigui, es carreguen el pastor, el pobre Hugh Jackman, i elles, que estan habituades a escoltar novel·les de misteri, es creuen que estan capacitades per resoldre el cas i llavors inicien la seva pròpia investigació. O sigui, el tràiler és tan fotudament divertit que de veritat que t'aconsello que el vegis. Les ovelles detectius, versió en català.
1: Molt bé.
2: La veritat és que té molt bona pinta. I si et van els videojocs de culte, de la mà de New Line Cinema arriba a la darrera entrega de l'exitosa franquícia de videojocs Mortal Kombat. Jo no sóc d'este palo, però,
1: hi ha pel·lícules
2: per a tots els gustos. Exacte. Podem gaudir també aquesta setmana de dos documentals musicals. La novetat, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, de Tour Live in 3D, és el concert de Billie Eilish, dirigit per James Cameron, cuidadín.
1: Billie Eilish m'encanta.
2: Sí. És una gira mundial, és un concert que s'ha enregistrat amb totes les entrades d'arreu exaurides i James Cameron al darrere de la càmera. Molt interessant. La segona, Los mejores años de nuestras vidas, amb Hombres G.
8: Ah, no.
9: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo algunos enemigos. Y que estemos al máximo nivel de nuestra vida. Ahora. ¿Eso quién lo iba a esperar?
10: Porque ahora ya sabemos que estos pueden ser los mejores años de nuestra vida.
11: Hay mucha gente en la playa, vienen las pirañas, alejaros de la orilla, si no queréis que os coma la colilla.
2: És que les lletres tenien aquestes coses, sí. Los mejores años de nuestras vidas és aquest segon documental que parla sobre els hombres gay, que també té molt bona pinta. Va, més coses. I amb el permís del Diablo Viste de Prada, Couture, alta costura, en situa la Setmana de la Moda de París, es va preestrenar al Festival de Toronto, arriba, doncs, protagonitzada per Angelina Jolie, i és una pel·lícula que entrellaça els camins de tres dones que, com totes a la vida, naveguen entre les tragèdies del món i els interrogants de les seves pròpies vides. Però coronem les estrenes, va, amb dues estrenes més. La primera es diu La casa en el árbol, és una pel·lícula de Luis Calderón, un thriller sobre una dona que veu com la seva parella mor amb una misteriosa caiguda des d'una cabana en un arbre, clar, és literal, i retorna al joc dels fets un any després, convençuda de que hi ha alguna cosa que habita el bosc, que va tenir alguna cosa a veure. I la segona es diu Dia 8, el soplo de l'espíritu, basada en fets reals, amb direcció de José Gómez de Vargas, una pel·lícula que ens situa a la República Dominicana, on una popular influencer que viu, doncs, buscant notorietat, allunyada de la fe, bueno, els influencers, doncs, fa que el seu món es capgiri quan es diagnostica la malaltia incurable de la seva germana.
1: Ens posem les plataformes?
2: Vinga, anem, perquè arriba una cosa que crec que estarà molt i molt bé. Jo crec que és una de les estrenes de la setmana i la veurem a Movistar Plus. La sèrie El senyor de les mosques, basada en la novel·la de William Golding. Si has llegit el llibre, doncs parla, doncs, això, de la fragilitat de la civilització. Uns nens que tenen un accident d'avió i sobreviuen en una illa en la que ells, sense adults, s'ho han de manegar tot. O sigui, els nois hauran de crear una nova comunitat, han d'establir ells mateixos les seves pròpies normes. Té molt bona pinta, atenció, que el guionista és Jack Thorne, responsable d'Adolescència, que per mi és una obra mestra. No sé si l'has vist.
1: Està molt bé, sí.
2: Va, més coses. HBO Max, destaquem La canción del samurai. La sèrie està basada en un manga ambientada a Kyoto, a finals del període Edo, una època de pau entre els anys 1600 i 1800. I també HBO Max, des de la celda Crimen en León, un llargmetratge que desvella el testimoni de Montserrat González i Triana Martínez, condemnades per l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó, la Isabel Carrasco.
1: Ostres, sí.
2: Això que va passar aquell succés de l'any 2014. A Prime Video, la segona temporada de la sèrie d'espies, Citadel, i la sèrie Incondicional estrena cada divendres dos capítols nous a Apple TV. Tot això són novetats. Arriba també la segona temporada de la sèrie danesa, tu que sé que et va una mica
1: molt,
2: rotllo policial,
1: sí.
2: Del caso Hartung a Netflix, no sé si tu vas veure la primera temporada, doncs ja tens una segona per poder gaudir, i un viatge nostàlgic al cinema de ciència-ficció dels 80, el documental En busca del futur a Filmin, que explora l'impacte en l'actualitat de pel·lícules meravelloses com Blade Runner. I ara sí, si em dones el permís, marxem a la meva adorada Itàlia.
1: Anem! Ole!
2: A més, anem a Itàlia en bona companyia. Segona temporada de Tucci a Itàlia, Disney Plus. No sé si has vist la primera, però
1: no.
2: L'actor Stanley Tucci és el popular i tant d'actualitat Nigel del Diablo Viste de Prada. Doncs ell és el que ens acompanya. Ell fa una mica de foraster, foraster a la italiana.
1: Molt
2: divertit, de veritat. Tradicions culinàries, paisatge històric, en fi, ell té un vincle molt proper a Itàlia, i ell ens explica, doncs, la seva terra com no sabria fer una altra. A Itàlia ens quedem, va.
1: Vidal, puja. Ara cantava... semblava que cantava Questa piccolissima serenata.
2: Ai, no, que ho he tallat abans.
1: És igual. Questa piccolissima, bambina, Montserrico, la pròxima setmana qui, Molt bé, apa, que vagi bé. Adéu, Vidal, que vagi bé.
3: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: Dos quarts de set, som a Ràdio Marina, Ràdio Capital i Taronja Ràdio. I després de la publi... aquest clàssic de Paul Young. Serà d'aquí a 4 minuts, fins ara.
1: De cap a cap.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural, funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat,

0: contacte amb nosaltres. Truca al 972 63 0028. Distribució de gasolls Cursà, el teu gasoll de confiança.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Recte final del programa per saber encara les activitats que ens té preparada la Maria Alsina. Hola!
1: Bona tarda, Joan. Comencem a fer un repàs de les principals activitats que podrem fer aquest cap de setmana a les comarques gironines. I és que avui, divendres 8 de maig, se celebra al Palau de Fires de Girona el concert de Morat en el marc del Festival Ítaca. Aquest és l'únic concert que farà l'artista a Catalunya i està a punt d'exaurir les entrades. L'obertura de portes es farà a partir de les 8 del vespre. I avui divendres també se celebra a la Cate de Figueres la representació de Teatre Salomé amb la companyia I per què no? Aquesta obra explora la història de la princesa Salomé adaptada als temps actuals. I a Girona aquest dissabte comença el Girona Temps de Flors. Aquesta és la 71a edició que serveix per marcar l'arribada de la primavera a la ciutat. Diversos racons s'ompliran de flors, a més d'activitats, concerts i propostes diverses que complementaran els paisatges de Girona coberta de flors. I dissabte Fetus presenta el seu darrer treball a l'Auditori Municipal de Girona. Romancer Tartera és el nou projecte on es revisa en clau contemporània, el format tradicional del romanço. El concert començarà a partir de les 8 del vespre. I nova edició de la Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. La mostra vol posar en valor els beneficis de l'alimentació conscient i de qualitat. La fira es dinamitzarà amb diferents activitats, tallers de cuina saludable, xerrades, tallers infantils, espectacles i, evidentment, totes les parades de productes de proximitat i slow food. A més, en diversos municipis de les comarques gironines hi ha campanyes gastronòmiques actives. Per exemple, la ganxo tapes de primavera a Sant Feliu de Guíxols, la campanya del peix de roca a Begur o a Pals i la cuina de l'arròs. I fins aquí el repàs de les principals activitats que hi haurà aquest cap de setmana a les comarques gironines. Que passeu bon cap de setmana. Adeu, adeu.
0: Adeu, adeu. Quin clàssic. Això sona de conya. Stevie Wonder.

0: un clàssic de Stevie Wonder, Superstition, que serveix per tocar el dos, eh? Tornem dilluns a partir de les 4. Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
8: Van a ser 104 partidos en 39 días.
9: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
10: Gritar los goles por la noche estará permitido.
11: Pero solo a partir de octavos.
12: ¿Y si es Uruguay?
13: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
14: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
15: Este acuerdo es importante para todos.
16: Porque este equipo es de todos.
17: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
18: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
19: Un so amb accent propi.
20: La ràdio de l'Empordà.
19: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
1: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
2: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? I jo, sí, ai, que alegria, ara te pongo cara cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que comes, que no comes. I llavors jo dic, hòstia, ja és explicar.
1: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
3: Amb Joan Bosch.
1: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Et fa falta un cotxe amb caràcter, estil i bon preu? ASV Motor és el teu concessionari de confiança a Palafrugell. Cotxes nous i de segona mà. I ara, atenció! Som el nou distribuïdor oficial de la marca xinesa Bestun. Descobreix el nou Bestun T77 a partir de només 23.990 euros. T'ajudem a trobar el cotxe perfecte per tu. Ens trobaràs al carrer Picasso cantonada Barris i Buixó de Palafrugell, a asvmotor.com i a les xarxes socials. ASV Motor, el teu cotxe, el teu moment.
6: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
7: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
6: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
7: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
6: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
8: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia. Demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia. Una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
11: més econòmic del que et penses
10: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
2: Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
3: De debò? On has anat?
2: A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
4: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins. Tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
5: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 10.
2: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Un so amb accent propi.
0: La ràdio de l'Empordà.
4: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
4: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què?